sacramento. Ó Jesus Eucarístico, Tu és o meu paraíso. Jesus Eucarístico, Tu és o meu paraíso. Jesus Eucarístico, Tu és o meu paraíso.